0: i a desmenuçar al llarg del nostre Hora 14. Parlarem de l'atur a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Tenim les dades del segon semestre de 2026. També tenim novetats a l'Olleria, Junta de Seguretat, ja queda més també a aquest municipi per a les festes de moros i cristians. I per altra banda, també ens sentarem, com no, en l'agenda dels d'estos dies. A Rugat tenim activitat, allà a lo de Malferit tenim molta activitat, i per altra banda ja són aquestes localitats, entre altres, les que estan preparant pues les seues festes, les dies grans d'aquests municipis de la comarca. I també farem, com no, aquestes claus esportives per a tancar el nostre Hora 14.
1: Doncs recordem que a les 2:17, el Hora 14 d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, i que podeu accedir també, repetisca, a la web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la cadena SER, o també ens podeu buscar en Facebook i Instagram com a Ràdio Ontinyent Cadena SER. Anem a consultar quin és l'horatge que ens espera per a les properes hores. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa Noelia García. Hola, Noelia.
2: Buenos días. Hoy martes continúa el tiempo cálido y estable y suben las temperaturas. Se esperan máximas de 37 grados en Ontinyent, 36 en Chátiva y en Requena, 33 grados en Gandía y 31 en Valencia. Durante esta tarde ambiente soleado y cielo despejado y viento flojo con brisas. Mañana miércoles el ascenso térmico será más notable, especialmente en la zona sur. En el interior se podrán alcanzar los 39 grados y se superarán los 36 en zonas costeras. Los termómetros marcarán 31 grados en Valencia, 33 en Gandía, 36 grados en Chátiva, 37 en Requena y 38 grados en Ontinyent. Se mantendrá el ambiente soleado con cielo despejado, aunque algo turbio con la entrada de calima. La noche será cálida con mínimas de 24 grados en la capital, 22 en Gandía o 18 grados en Requena. Es una información de AEMET.
1: Gràcies a Noelia García per aquesta informació. I bueno, estem esperant una nova onada de calor. És que no, Tomàs, anem de onada en onada.
0: Ahir vam mencionar la paraula treva per a res, la veritat. Sí. Bueno, en aquest moment la temperatura Ontinyent és de 32 graus. La veritat és que estem prou bé, no tenim queixa. I la temperatura a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, es troba entre els 29 que marca Ràfol de Salem i els 35 que marca Guadasséquies. I per posar-te un poquet en context el mapa de la comarca pel que fa a temperatures, tenim 30 graus a Carrícola i 31 a Beniatjar. És a dir, temperatures prou bé, prou asseaetes, però bueno, que ve la quarta onada de calor de l'estiu i pareix ser que tocarà patir-la.
1: Bueno,
0: ja veurem.
1: Ja veurem. Per cert, abans escoltàvem a Ramon Campins, el nostre company Ramon Campins, que està de vacances i que el saludem si ens està escoltant, que anunciava el programa que divendres realitzarem des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, en el Palau dels Malferit. Allí estarem en directe divendres realitzant aquest espai des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada. Com no, convidem a la gent d'Aielo i a la gent que vulga, que puga desplaçar-se fins allí a veure com fem un programa de ràdio,
0: no? Clar que sí, és bonic.
1: Que s'acoste i que gaudisca de com es fa un programa el qual el dedicarem íntegrament a parlar de les festes d'Aielo.
0: Jo vaig dir-te una cosa, Esteban. Jo crec que és un molt bon inici de cap de setmana el fet d'anar a veure un programa en directe. També fer-lo, també fer-lo. No tenim queixa. I sempre és molt bonic anar a descobrir municipis, descobrir festes en el que són els dies grans d'aquest gran municipi també que tenim a la Vall d'Albaida.
1: I vaig avançar, que vaig avançar-me molt.
0: Encara més.
1: L'altra setmana, el dia 6, dijous dia 6, Carmen Úbeda, que ja haurà tornat de vacances, i tu estareu a Bèlgida. Estareu a Bèlgida, a la Casa de la Música, realitzant també l'Oi por Oi, dedicat a les festes de Bèlgida. Per tant, aquest divendres, dia 31 de juliol, al Saló de Plens d'Aielo de Malferit, dijous, dia 6 d'agost, a la Casa de la Música de Bèlgida. Programes dedicats exclusivament a les festes d'aquestos pobles, espais patrocinats per els ajuntaments, el primer d'Aielo i el segon de Bèlgida. Com deia Ramon, les festes també s'escolten a la ràdio.
0: Clar que sí. Sense música, sense so, què faríem? Què faríem en la festa? La veritat, Esteban, és que ja està deixant-ho caure, que te'n vas, que te queda res per a les vacances, que tres dietes i mig, vaig a dir-te, sí. Però bueno, que toca gaudir-les, però que estem en esta recta final i que ja estem molt il·lusionats

0: Ràdio Ontinyent.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat,

0: Noticias.
1: Un equipo líder.
2: Una vez más, muchísimas gracias.
3: Et sona la marca Ser Empresarios?
4: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
3: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
4: I què cal fer per apuntar-se?
3: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
5: Ràdio Ontinyent, cadena